0: Ana, avui divendres és l'últim dia en el qual s'etiqueta la carxofa de Benicarló amb denominació d'origen en els nostres magatzems. Per tant, se'n va de vacances fins la propera temporada, que serà ja, més o menys, ja sabeu, cap al mes de novembre és quan comença la temporada. Així que ens veurem a la propera collita, però també ara és important recordar que ens trobem en un moment del calendari fantàstic que fa un goig veure la quantitat de fruites i verdures de temporada que tenim a prop nostre. No t'està passant quan sí. Vas a l'illa de fruites i hortalisses des de la teua tenda o del teu súper de confiança?
1: Jo tinc una dona i una xiqueta que diuen que ara arriba el moment divertit per anar a comprar, perquè és el moment on ells arriba a aquesta fruita de temporada, que sabem que sempre n'hi ha molta varietat de fruites, de verdures durant tot l'any, però ara parlem de temporada de primavera, estiu i amb molt de colorit. Conta'ns, Uni, perquè sé que ahir tu ja l'has mirat i ja saps el que hem de considerar com a productes de temporada.
0: I m'apunto, he de dir-te que m'apunto també a la frase de la teua filla i de la teua dona, perquè per a mi també és un moment fantàstic, sobretot per al consum de fruites en el que se saboreja, no? I en tota aquesta varietat. Però jo avui el que us volia contar és per què són fruites de temporada, per què és important considerar-los. Doncs perquè es troben en el seu estat òptim de maduració. Això que fa? Doncs contribuir a no només a multiplicar-ne el sabor com diem, no? I a que siga un moment divertit per a consumir, sinó precisament perquè consumir fruites i hortalisses conreades quan el clima els és més propice té molts avantatges. Tot en sentit veritat, parlar d'aixòs 5 al dia que ens recomana l'Organització Mundial de la Salut, és a dir, la OMS, per a tindre una dieta equilibrada. El que hem de fer és incloure almenys 5 porcions diàries de fruita i verdura, tenint en compte els avantatges que aporten a la dieta, és a dir, fibra, vitamines, minerals i, en general, poquetes calories.
1: I això en quant a la teoria, però en quant a la pràctica, quines fruites tenim ara de temporada i què teniu ahir també a Benicarló, Uni?
0: Doncs mira, ara que estem en primavera i estiu, hem de consumir aliments refrescants, com per exemple les maduixes, les cireres o també la síndria i el meló. En no res, acaba més o menys Sant Joan, a mitjans de juny ja tenim també produint i conreant la síndria a Benicarló. Per què? Perquè ens ajuden a hidratar-nos i a diferència de la tardor o l'hivern hem de consumir, doncs, en aquest cas, aliments que aleshores ens proporcionen més calorit al cos, com poden ser, pues, per exemple, les cols, tota la família de les bràsiques, o també tots les fruites que ens aporten vitamina C per a combatre els refredats, que en este cas ens aporten les nostres fantàstiques mandarines i taronges. I recordar-vos que al súper de Benicarló ja estem donant la benvinguda també als primers productes de temporada, en este cas pel que fa a hortalisses, com són les patates i també les tomates, aquestes primeres conreades de la temporada per les nostres sòcies i socis. Per això avui pues he volgut recordar-vos aquesta importància del seu consum, però la setmana que ve, si us sembla bé, vaig a fer els deures i ens centrarem en Benicarló. I us parlaré del gran assortiment de productes que produïm a la nostra cooperativa per a aquesta campanya de primavera-estiu, que són moltíssimes hortalisses, així com també us aportaré algunes dades d'interès pel que fa a la producció.
1: Doncs ahí, ja t'has ficat deures per a la setmana que ve, Uni, i deures que ja t'has ficat, això sí que ja esteu mirant, ja voleu passar i tot l'estiu, i ja esteu mirant a IFEMA per al mes d'octubre, ja començant a preparar i mirant el que serà Fruit Attraction 2026.
0: I ja portem més d'un mes, immersos en esta fira, en esta gran fira hortofrutícola que se celebrarà enguany del 6 al 8 d'octubre en IFEMA Madrid i que enguany celebra la majoria d'edat. Nosaltres participem en ella des del segon any. El primer era una fira nova, vam assistir per veure una miqueta què és el que se t'estava allí i vam considerar que era una fira en la que s'havia d'estar. Perquè el seu objectiu és reunir les últimes tendències en la indústria de fruites i hortalisses per a rentabilitzar i impulsar cada negoci. Sabeu que en aquests 18 anys s'ha consolidat, per tant, a nivell nacional, com la cita més important del món agrari, i també és un referent en l'àmbit europeu. I la nostra cooperativa, per això, un any més, no se va a perdre, perquè, com te deia, és un event que reuneix a tota la cadena de valor per a impulsar exportacions, generar negoci, fer contactes i també per a presentar les últimes innovacions del mercat.
2: I per això hi ha que estar, clar que sí. Doncs gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE des de Benicarló, Uni López Fibla. En un instant continuem en format Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja.
3: Herrera en COPE.
4: Castellón i Vinaròs.
3: Estar informado. Tu equipación deportiva no está completa sin unas buenas gafas deportivas. Y lo sabes. Descubre en Visualis el mayor surtido Oakley y el mejor asesoramiento.
4: Visualis, porque son tus ojos.
5: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
6: Lo que te hace falta es Fustecma. Fly me to
7: the moon. Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com. I love you.
8: En Forestfield cumplimos 40 años y agradecemos a todos nuestros clientes que nos hayan acompañado en este viaje. Seguiremos trabajando para llegar mucho más lejos. Todo lo que necesitas para tu carpintería en un solo lugar. Tableros, tarimas, herrajes y herramientas. Calidad, rapidez y atención personalizada como siempre. Forestfield, 40 años ofreciendo soluciones completas para tus proyectos.
9: ¿Tienes un comercio? En Mindcash, TPV and Cash te ayudamos a optimizar tu negocio. Te ofrecemos TPV y balanzas adaptados para que tu día a día sea más fácil. Además, instalamos cajones automáticos de efectivo para una gestión más segura y eficiente. Pregunta por nuestras condiciones especiales y servicios personalizados. Mindcash, TPV and Cash. Visítanos en calle Manuel Azaña, número 4, Castellón.
10: En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis. Así de fácil. Ve

0: Riquelme confirme si se presenta a las elecciones. En Barcelona, Hansi Flick acaba de decir que, salvo Lewandowski, ningún otro jugador le ha dicho que se vaya a ir este verano del Barça. Esto en el fin de semana en que termina la Liga. Recordamos que todos los partidos con descenso y Europa en juego son mañana a las 9. Y hoy lo que tenemos es la Final Four de la Euroliga de baloncesto, con la semifinal Valencia-Real Madrid a las 8, desde las 7 y media en tiempo de juego.
1: Gracias, Munilla.
2: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
2: Estar informado.
4: Ay, sí, es así, estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol. I sí, també ens agraden els 22 de maig perquè és el dia de Santa Quitèria, patrona d'Almassora. I perquè és divendres, en un instant tindrem el Turiscope Castellón, també tindrem l'espai dedicat al cinema, COPE más Motor, que ahir vam estar a la presentació de Ant Magazine i el prelude de Onda estava present i parlarem d'ell i del grupo Cano, que és també Onda des de finals de l'any 2025, és a dir, fa només uns mesos, a tota la província de Castelló. Estarem també a les Useres, poble del Vi, tenen la seva Fira del Vi. Estarem a Ribesalbes, tenen la seva Fira i festa de la ceràmica i del comerç demà dissabte. En fi, que molt encara per comentar i per compartir amb tu. Però el primer que fem, com sempre, és actualitzar les notícies més properes. I això ho fem a Mauterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló. Guaitema, castellóninformación.com. La notícia del dia a hores d'ara és: directores de IES de Castellón se reúnen con la directora territorial d'Educación para entregarle las deficiencias de 42 centros. Aquesta és a hores d'ara la notícia del dia a castellóninformación.com. També volen conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña. ¿Qué tal las cosas por ahí arriba?
5: Muy buenas tardes, ¿buenas? ¿Qué tal? Hoy y mañana en la provincia de Castellón, tiempo estable, hoy con un poco más de calor porque suben ligeramente de las temperaturas. Alcanzaremos máximas de 31 grados en Segorbe, 29 en Castellón, 28 en Morella, 25 en Vinaroz. Mañana sábado las temperaturas se mantendrán sin cambios y se prevén máximas de 30 grados en Segorbe, 28 en Castellón, 27 en Morella, 24 en Vinaroz. Es una información de AEMET,
4: Agència Estatal de Meteorologia. Ja saps que tot el que escoltes per ací ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia mitjançant els nostres podcasts a cope.es/castellón i també llegir notícies, les més destacades. A hores d'ara, en portada de cope.es/castellón destaquem: las empleadas del hogar ya tienen formación oficial y gratuita en riesgos laborales, o las familias sobre la huelga de profesores, nuestros hijos ya quieren volver a tener clase, o som estudiants arrasa en la Universitat Jaume I y exige más enchufes y mejorar la conexión wifi, com te contava Mair. Todas hoy molt més a cope.es/castellón. Castellón. A Mauterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, hem actualitzat les notícies del dia més properes mitjançant les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real.
2: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
2: Estar